0: En aquesta música, quan l'escoltam, significa que tenim que visitar alguns dels nostres municipis. I en aquest cas, ens traslladam a Sóller per xerrar durant uns minuts amb en Tià Aguiló. Ell és de seny i sentit. A més, és portaveu d'aquest partit en l'Ajuntament de Sóller, a la oposició. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, Timers, com esteu?
0: Molt bé, bueno, sempre hi ha notícies que sorgeixen en el vostre municipi i en aquesta ocasió tenim que xerrar amb tu de que, bueno, per part de l'oposició, en els quals us incluïu vosaltres també, s'ha sentit, doncs rebutgeu la pròrroga d'Aqualia, no? I exigeix estudiar la gestió pública de l'aigua, no, Tià?
1: Clar, bueno, això és un tema que ja fa anys que ducó, i de fet l'any 2021, quan nosaltres estàvem dins l'equip de govern, el Partit Popular ja va voler i fer un intent de prorrogar fins a l'any 2040 la concessió d'Aqualia.
0: Sí.
1: Evidentment, nosaltres ens vam posar de front i se va aturar, perquè de fet encara faltaven 7 anys per acabar la concessió. Hem de recordar que la concessió d'Aqualia acaba l'any 2030, és a dir, d'aquí 4 anys.
0: Sí.
1: I clar, el que nosaltres vam dir que és que de cap manera ja directament fer una pròrroga així, d'aquesta manera, sense estudiar altres vies. Clar, demostrant que ja quasi final de la legislatura, el Partit Popular ho vol deixar tot ben format i efectivament, vull dir, ara, ahir van rebre la convocatòria de la comissió informativa per un pleno extraordinari que segurament serà la setmana que ve, per poder prorrogar 5 anys més el que és la concessió de l'aigua d'Aqualia, quan ja ho heu dit que acaba l'any 2030. Això és una tàctica barbaritat, perquè el que nosaltres defensem no és que Aqualia estiguin aptes o siguin aptes per seguir aquest servei, sinó que el que nosaltres demanem és que s'estudiïn totes les vies, incluïdes des de tal vegada municipalitzar el servei, perquè de fet l'aigua és un dels serveis on dona més beneficis econòmics per l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Per tant, jo crec que, com a mínim, el que s'hauria de fer seria una o dues. Estudiar es poden municipalitzar o estudiar pues, altres vies, perquè a més de qual ja, pot ser que hi ha altres empreses que es dediquen a aquest tipus de gestió.
0: Sí.
1: I per tant, al final, la estratègia seria de veure ben que seria el més beneficiós per Sóller i per Sollerits, i no directament fer una pròrroga simplement perquè aquesta gent ja fa molt d'any que hi són. Per tant, nosaltres estem totalment en contra. De fet, aquesta setmana, el dilluns, la primera, dins de la baixa, vàrem fer una roda de premsa conjunta en tota l'oposició i vam expressar aquesta preocupació que tenim, perquè, ja ho dic, és veritat que el partit de Més i de PSOE directament demanen la municipalització del servei. Nosaltres el que demanem és que se cerqui una manera de poder ser més beneficiós per Sóller, sigui municipalitzar o privatitzar, però amb unes condicions més bones que les que puguem tenir ara.
0: Xerrau de la convocatòria d'un concurs, no? En el cas de la municipalització del servei de l'aigua, no?
1: Clar, no, nosaltres el que demanem és que s'estudiïn totes les vies.
0: Clar.
1: Vull dir, hi ha més empreses, a part de qual hi ha, que es dediquen a dur servei de les aigües a molts municipis d'aquest país. I, per tant, les dades de veure qui té un més bon servei i qui té unes millors condicions per a nosaltres. Perquè, clar, se parla de municipalitzar el servei. Però vull dir una cosa, nosaltres estem molt preocupats perquè mirar el que està passant als ofens de Sóller, que s'ha recuperat aquest servei, s'ha municipalitzat el que és servei de reciclatge,
0: sí,
1: està sent un autèntic desastre, però un desastre. Per tant, a nosaltres ens preocupa molt que si per el que sigui l'Ajuntament de Sóller s'entengués que fer càrrec també de les aigües i es clavegram, que això es pot convertir en un caos, perquè a dia d'avui s'ha demostrat que l'Ajuntament de Sóller i els seus polítics que hi ha en aquests moments a l'equip de govern no estan capacitats per poder fer això. De fet, ho estem veient cada dia en la quantitat de fets que tenim en mig del carrer.
0: Precisament sobre aquesta qüestió també te volia demanar, ja que la recollida de la fracció orgànica de residus sembla ser que ja no serà aquest mes de juny, que de moment no hi ha data, no?, perquè s'iniciï.
1: No, és a dir, en això me referia.
0: Sí.
1: Que clar, que volen i intenten recuperar aquest servei, però, de fet, l'altre dia llegim a premsa sorpresos que l'Ajuntament s'estava plantejant d'agafar una empresa privada, amb el Xomascaró en aquest cas, per poder fer aquest servei. Per tant, hòsties, resulta que han recuperat aquest servei i ja estem parlant, encara no ha passat ni mig any, i ja estem parlant de tornar a privatitzar una part d'aquest servei, que en aquest cas sigui orgànica. Per tant, això és el que jo vull dir que m'ho preocupa tant, sí. de quants serveis s'han de recuperar i s'han de monopolitzar, perquè no és senzill, i moltes vegades jo crec que un bon contracte amb una empresa privada s'hagi sentit sempre hem optat i hem apostat per la col·laboració pública-privada, pensant que l'empresa pública, juntament amb l'empresa privada, pues, si fan les coses ben fetes, és la millor combinació que pugui haver per un municipi. I per tant, clar, nosaltres veient com ara estem en experiència, pues estem molt, molt preocupats amb aquest tema de qualia, a part del que vol dir, que encara falten 4 anys per acabar aquest contracte, per tant, és automàtic, és precipitat i sospitós, si me permeteu dir-ho.
0: Sí. Per cert, hem vist imatges de l'estat d'espunt verd de la plaça del Mercat de fa un parell de dies, completament contenidors desbordats. No sé, dia d'avui, 2 dies després, com deu estar la situació?
1: Clar, és que el problema que no només és el mercat, que, bueno, que és un punt que és molt visible perquè està ben en el centre i tal, però és que és per tot, és el plaça Antoni Maura, Vinyeraix, el mercat, és que roda nomàtica, és a dir, per tot, no és només un espai concret, que és veritat que ell és més vistós, però sí que és veritat que és un autèntic, està seguint un autèntic desastre. La regidora Antònia Frau s'està cobrint, que diuen, sí, de glòria amb aquest tema, perquè ella va rebetjar i fins i tot mos va increpar bastant la oposició quan van dir que vius amb aquest tema, que això no era tan senzill. I bueno, de fet, les xarxes socials prevejava que el Partit Popular és l'únic partit que municipalitzava els serveis.
0: Sí.
1: I ara resulta que la setmana que ve mos duen a plenari extraordinari la pròrroga de privatització de la Cansaigo. Per tant, incongruència total.
0: Tia, des de senyor sentit, que en penseu de, ja canviem de tema, de la recuperació dels topònims originals a Solla?
1: Bueno, això és un tema que nosaltres sempre ho hem defensat, vull dir, la veritat és que crec que la identitat d'un poble pues, se coneix moltes vegades per això, pels topònims, i el que en dèiem també, els malnoms.
0: Sí.
1: Els malnoms, qui més que manco, totes les famílies tenen un malnom, i tu d'on te diuen? Ja me diuen de Camporrisco, sí, o ja me diuen d'allà, i clar. I crec que això es conservarà, i a més potenciarà, i explicarà, i mostrarà. Crec que és una molt bona opció, perquè al final els carrers han anat canviant un poc de nom. De fet, hi ha un molt, molt característic a Solla, que és un de la via més important d'entrada, que ara se diu Bel Segona.
0: Sí.
1: I és degut a la visita que va fer la reina a Solla fa molts anys. Però realment el seu nom original és Esquerra Nou, perquè és un dels carrers que es va fer, i és Esquerra Nou. Per tant, està molt bé que el tinguem amb un paper com a Bel Segona, però que si ja en sàpiga que això s'ha de Esquerra Nou. I per tant, i com aquest, doncs, mil exemples.
0: Doncs seguirem pendents de totes aquestes informacions que ens arribin des de Solla, d'aquestes queixes, no? aquest malestar, no?, que bueno, no només ho trasllada en aquest cas els partits de l'oposició, en aquest cas sense sentir, sinó també que serviu, no?, d'altaveu dels veïnats del municipi que no estan d'acord en segons quines decisions que pren l'Ajuntament, no, Tià?
1: Claro, és que a nosaltres ens preocupa molt la deriva que ha agafat aquest Ajuntament i concretament aquest equip de govern. Vull dir, de fet, sabeu que la setmana passada va haver també polèmica per ser no convidada,
0: sí,
1: a un acte, era la inauguració del Museu de Sobrassada, i el Batle no ens va convidar quan havia rebut una invitació per fer l'extensiva a tot el cos històric. Clar, el Partit Popular Solet té un petit problema de percepció de les coses, és a dir, l'Ajuntament no és l'equip de govern, l'Ajuntament és el cos històric. I ells creuen que l'Ajuntament és només l'equip de govern, i no és així. L'Ajuntament és tot el cos històric, tant els que governen com els que tenen l'oposició. I, per tant, és molt trist que quan t'arriba una invitació d'aquesta d'aquesta profunditat d'importància, d'aquesta profunda importància com pugui ser la inauguració d'un museu de sobrassada de l'empresa de matança més antiga de Mallorca, clar, que no tinguin la diferència de convidar-nos és absolutament increïble. No sé què ho he dit. De fet, sé que vas parlar també amb el seu company Jaume Mateu.
0: Sí, es portaveu del PSIP.
1: Es portaveu del PSIP, que també estava molt, molt bé per aquest tema, perquè la veritat és que no entenem com es val per fer aquestes errades i que després quan li recriminem diu que és que o que no ha pensat o que no tornarà a passar i també passa constantment. I nosaltres aquest discurs que mostra un poc es val de que perquè tot se fa amb bones intencions perquè no hi pensa, ha arribat un moment que ja no m'ho crec.
0: Clar, el curiós és que les invitacions s'havien rebut en els consistoris d'Ajuntament, però que no van ser, en aquest cas, com bé deies ara, no van ser entregades en els diferents grups municipals, no?
1: Clar, és que altres vegades passa, vull dir, quan se creu rotlla o l'esdeveniment, envia una invitació a Valdia per fer l'extensiva a tota la corporació. I per tant, clar, jo no ho he mal pensat, sí, però justament venia la presidenta del govern, del Partit Popular, evidentment, venia el Consell d'Agricultura, venia el director general, venia tota la plana major, i justament el Valle no va pensar a convidar a l'oposició. Ja que l'altre digui, jo no vaig pensar és que tal vegada no interessa que sortim aquestes fotos per ser un cas, i això és molt lleig, la veritat és que és molt lleig.
0: Una darrera qüestió, ràpidament. Bueno, la presidenta del govern, Marga Proens, va anunciar que hi haurà restriccions de trànsit de cara a l'eclipsi del proper 12 d'agost, que és d'aquí ja. Vull dir que sí. No sé com viureu en el municipi tota aquesta qüestió, perquè fa ja un any que s'està xerrant i com seran aquestes mesures, no?, que s'aplicaran davant aquest aconteixement, no?
1: Sí, de fet aquí a Solla hi ha hagut diverses reunions preparatives de dispositius, tant en la Guàrdia Civil com en Protecció Civil, com en la policia local, etc., precisament per preparar aquest esdeveniment. El que passa és que sí que és vera que la presidenta, la Marga Proens, a vegades molla aquestes patates calentes que després s'han de veure com se poden fer palpables, per dir-ho
0: així. Sí, perquè, gestionar, no?
1: Sí, perquè no és tan senzill, es pot dir, farem unes restriccions a tramuntana així com així. És molt complicat, perquè a més hi ha molta gent que vivim a tramuntana i per tant el dispositiu de control d'accés seria molt complicat. Però bé, està bé, saps? Jo crec que està bé que com a mínim se vagin preparant cosetes i que s'estiguin i que el govern estigui atent per veure pues, el que pugui passar i per tant tota la prevenció sempre és bona. Així que jo crec que també això serà un poquet que per ahir queda tot el món i que al final no serà tant com realment que pensam. Per ahir que hi ha una marabunta de gent i jo bueno, crec que sí que haurà trull, però bueno, no sé fins a quin punt tant com per preparar aquests operatius.
0: Doncs seguirem fent un seguiment de totes aquestes informacions. Tiago Iló, de Seny Sentit, a Solla, com sempre t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i t'esperam en una propera ocasió aquí a Ràdio Balear.
1: Molt gràcies a vosaltres i perdoneu aquesta bou que duc.
0: Sí, te notam que estàs apagat per aquest...
1: Un mal constipat, aquest aire condicionat sí. I molt maten en l'estiu i avui estic un poc constipadet.
0: Doncs acuida't-se, eh?
1: M'ho recuperarem, clar que sí.
0: Clar que sí. Fins una altra.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Radio Balear.
2: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat Baleares tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Donde compran los profesionales. Obramat.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Seguim amb aquest recorregut a diferents municipis de les nostres illes. I ara què tal si ens traslladem a Santanyí? Ens acompanya el cap de premsa de l'Ajuntament de Santanyí, en Tomeu Vidal. Tomeu, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut a la sintonia de Ràdio Balear i, bueno, volem xerrar amb tu durant uns minuts de festes, no? I és que Santanyí s'està preparant ja el que serà d'aquí un mes i poc les festes de Sant Jaume, no?
1: Sí, sí, les de Sant Jaume són mitjan juliol, bé, mitjan principi de juliol.
0: Sí.
1: Però les festes ja comencen, ja són aquí, perquè les de Porto Petra comencen ja aquesta setmana i ja aquest divendres es pregó i ja estem a punt.
0: Uh-huh. Tomeu, explica'ns un poc en què consisteixen aquestes festes, tant la de Santanyí com a poble, no? I també els altres indrets que també tenen les seves festes, no?
1: Exacte, cada nucli de... Uh-huh. Del terme municipal de Santanyí té les seves festes pròpies, a part de del que vendria a ser el poble de Santanyí.
0: Uh-huh.
1: I bé, hi ha diferents tradicions i diferents festes que van un poc en funció del municipi, que són festes tradicionals, que puntura se fan a Porto Petra una sèrie de festes. Per exemple, ara, aquest diumenge tenim el Palon Sabonat, que és una festa sí. típica de Porto Petra.
0: Uh-huh.
1: I començam ara aquesta setmana, ja t'ho dic, passat demà divendres ja es pregó.
0: Uh-huh.
1: I llavors se van seguint les festes de diferents nuclis que duren fins a que l'onxa que acaben en el setembre, és a dir, ara comença una època intensa.
0: Sí. Tot un estiu replet de festes, no, Tomeu?
1: Sí, sí. Quan acaben unes, comencen unes altres.
0: Uh-huh. Sí. Uh-huh. En el cas de Santanyí, Sant Jaume, quins són els actes tradicionals que es duen a terme en cada edició?
1: Bé, a Sant Jaume hi ha un programa carregat de festes. Un poc les més significatives pintures són les corregudes de cintes, uh-huh. El sopar de Pamboli, sí. el concert de la banda de música, són un poc els focs artificials que són ja per marcar el final de festes de Sant Jaume,
0: sí.
1: però puntura aquestes són un poc les més tradicionals, o els cap de cartell, però ja t'he dit que hi ha una moltíssimes activitats per totes les edats i per tots els públics.
0: Mm. Unes festes, diríem, que són molt tradicionals, no?, mantenint aquestes tradicions populars, i diríem molt familiar, no, Tomeu?
1: Sí, són unes festes on tothom fa poble, el poble som, bé, jo que som de Santanyí, sí. Són festes que he viscut tota la vida, i és vera que s'intenta mesclar un poc lo tradicional, també fent anant innovant amb noves activitats o noves idees que mm-hmm. porten també frescura i que ara s'adapten un poc en el nou temps també, mm-hmm. que ara.
0: Mm-hmm. Festes on es mesclen diverses generacions, no? Des dels més petits fins en els més grans, no, Tomeu?
1: Sí, sí, hi ha diferents activitats que per totes les edats i a més que és compatible una festa amb l'altra en el sentit de que pot participar bé, hi participa tothom del poble.
0: Mm. Doncs estarem pendents de tot el que se vagi preparant de cara en aquestes festes de Sant Jaume. Tindrem ocasió d'anar xerrant, sobretot quan ja el programa de festes sí, estigui ja elaborat i puguem ja detallar un poquet més tot el que hi ha organitzat. Tomeu Vidal, cap de premsa de l'Ajuntament de Santanyí, un plaer haver xerrat amb tu. I esperem comptar amb tu en una altra ocasió aquí a Ràdio Balear, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.

0: Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
1: Radio Balear.

0: I així en la marxa imperial de Star Wars, Guerra de les Galàxies, volem xerrar de cinema, vinyes i sinfònica, perquè ja s'està preparant la 13a edició del concert de la Lluna a les Vinyes, a Macià Batlle. Ramon Cervalls, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies de que m'ho doneu aquesta oportunitat per tornar a donar a conèixer aquest concert que s'ha convertit en un element imprescindible de l'estiu de Mallorca, com aquest concert de la Lluna de les Vinyes que celebrem el proper dia 25 de juliol.
0: Un concert, com dèiem, que estarà carregat de música, de bandes sonores i, a més, també ja amb una tradició en l'Orquestra Simfònica Illes Balears, no, Ramon?
1: Així és. El títol d'aquesta jornada se diu Cinema, Vinyes i Simfònica i Vins i Menjar de la Terra. És a dir, tota la gent que ha vengut ja sap que no és només disfrutar d'aquest concert i de l'Orquestra Simfònica, sinó que tot això va acompanyat d'un tast de vi emocional, òbviament, i de diferents productes de la terra, que hi ha gelat, hi ha encimada, hi ha panada, hi ha coca-roi, sobrassada... És a dir, la veritat és que és una baldada molt guapa, una baldada que cada any, des de ja fa 13 anys, que només se va aturar per la pandèmia, sí, reuneix 1.000 persones aquí a Santa Maria, 1.000 persones que jo crec que s'ho passen molt bé.
0: A més, serà un concert on la gent que hi vagi gaudirà de conegudes bandes sonores de cinema, no, Ramon?
1: Totalment. La veritat és que enguany hem preparat un programa molt atractiu, tant per la gent que li agrada la música clàssica com la que la conegui menys i que sí que coneixerà. Pensa que aquí tenim des de peces de Un Americà a París, Lauren d'Aràbia, La Guerra de les Galàxies, que molt bé podaves tu, com sí, deies al principi, La Lista de Schiller, Harry Potter, Edith Moody, que són molt conegudes, peces de música molt populars i que, a més, com te deia, van acompanyades d'una copeta de vi, d'una mica de menjar, i, sobretot, el més important, que això és el que hem de destacar per damunt de tot, això és un concert solidari.
0: Sí.
1: Tot el que se recauda en aquest concert se'n va íntegrament amics de la infància. Amics de la infància totalment i absolutament tot. Però no hi ha ningú aquí que guanyi ni un sol cèntim. Tot un concert solidari a on feim una solidaritat ben duita perquè la gent se diverteix, escolta bona música, menja, beu, després tot xerrant, al final sempre hi ha un disc-jockey i molts queden a ballar i tot això, de tot aquest bon moment, tot el que se recauda sabent que se'n va a una bona causa, com és l'OLG amic de la infància.
0: Explica'ns, Ramon, en què consisteix, quina és l'activitat, el treball que fa Amics de la Infància?
1: Amics de la Infància és una ONG que està no només a Mallorca, sinó que també fa bastanta feina a altres països, principalment a Perú, a Burundi, em sembla, i també a la Índia, en el qual se n'encarrega, com diu el seu nom, de donar una possibilitat de futur a través primer del menjar, el tan simple com el menjar, i l'educació perquè els nens puguin tenir un futur millor, perquè els nens puguin no estar en condonar-se a la pobresa, no? Vull dir, jo crec que, per entendre-m'ho, si dirò clarament, la llimona és molt bona, però la llimona ha de ser formativa.
0: Sí.
1: Aquell vell dit, no, xinerda, que si dona un peix a un home, menjarà un dia. Però si li ensenya a pescar, menjarà tota la vida. I jo crec que al final això el que està fent també de la infància, donar oportunitats a nens de famílies marginades, a nens de famílies molt pobres, d'aprendre, de tenir una formació, de tenir un futur millor que l'esperava.
0: Un concert de la Lluna a les Vinyes, que ja ho diu el seu nom, un lloc idíl·lic, no?, per gaudir de la música, serà, com bé deia en Ramon al començament, dia 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, no?
1: A les 9:30 del vespre, sí. Porta s'obren a les 8:30.

0: gent arriba una hora abans perquè
1: sí.
0: la gent disfruta de menjar, de degustar, de tastar les panetes, el cocarroi, la copa de vi que l'has donat, o les copes de vin, allà Coca-Cola, allà, és que sap que hi ha gent que participa, que
1: sí.
0: col·labora, que vol aportar, i la gent arriba, disfruta, i quan ja pot mirar el moment que tenim, la panxa plena, comença el més important, que és el cert, doncs, l'Orquestra Simfònica, que cada any, ho fa més bé.
1: Un event d'aquestes característiques, Ramon, es demostra, com bé us ho expliques any rere any, de la solidaritat, no?, de les marques comercials, les empreses que doncs, ofereixen els seus productes d'una manera altruista per col·laborar precisament per aquesta bona
0: així
1: causa,
0: és.
1: no?
0: Així és, així és. Ja crec que, és molt un pedagog, si és especial, a dir que obrim i veiem que hi ha hagut tanta gent que desinteressadament ha portat el que ha pogut. N'hi ha que porten feina, perquè hi ha molta feina,
1: sí.
0: N'hi ha que porten producte, perquè hi ha moltes cases comercials que volen col·laborar, així sempre me'n deia qualcuna, però Seta Solla, Can Pinxo, Turquia de Catering, Coca-Cola mateixa, Formatges de Menorca, Ciavalda, a Font de Can Terada, hi ha Can Company, però hi ha molta gent que porta, molta gent que fa feina, i ja crec que això m'haurà d'omplir d'orgull, no? De veure que encara són capaços de ser solidaris i que encara són capaços de moure's molt per d'altres. Sobretot per ajudar a nosaltres.
1: Entrades que ja estan a la venda, no?
0: Ja estan a la venda, sí, ja estan a la venda. Ja si gent ja les pot comprar o bé a Balaguer Macià Balda directament, discurs escriptor de l'última hora, el Corte Inglés, o ja o en la ràdio, i si no, ja de tota manera ja sabeu el telèfon de Macià Balda, 971-14-0014, i si teniu qualque dubte, la gent mos pot telefonar.
1: I, a més, la gent també pot col·laborar mitjançant la fila zero que s'ha posat en marxa de CaixaBank, no?
0: Sí, sempre. Cada any estem oberts, cada any hi ha gent que vol col·laborar, que no pot venir, però vol fer la seva donació i sempre és benvinguda i, sobretot, molt més ben utilitzada que si no se fa.
1: Doncs anirem xerrant i recordant aquest concert de la Lluna a les Vinyes, enguany amb el títol Cinema, Vinyes i Simfònica, dia 25 de juliol, a les 9:30, les bodegues Macià Balda, Santa Maria del Camí. Ramon Cervalls, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bueno, seguirem en contacte xerrant i recordant aquest event tan important i ja tan tradicional dins l'estiu de les Balears, de Mallorca. D'acord?
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, i espero tenir més oportunitat de poder seguir explicant el que era aquest concert i la feina que feia.
1: Clar que
0: gràcies a Ràdio Balear per l'oportunitat que m'ho dona.
1: Fins a propera, Ramon, que vagi bé.
0: Fins a propera.

0: Radio Balear, un sabor muy nuestro.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
3: Escuches Radio Balear.
4: Vamos ahora con el éxito de Opus, Life is Life.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle. Resta.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los

L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per